0: un xucutiu resum, que jo ja no me'n recordo, que estic ja un poc...
1: Ui, això, a veure, va. Això és llarg d'explicar.
0: Bueno,
1: fa molts anys acabar d'eixir de la facultat, vaig publicar un llibre que es deia Coses que feia el meu avi.
0: Ostres, sí, molt de temps, sí que el recordo.
1: Que contava un poc la història del meu avi, el Sinalcoi, que tenia la caseta de la Senta, on el que és avui dia la Rosaleda.
0: Vale.
1: Sí, després vaig fer un... Jo, sempre he anat tenint projectes així paral·lels a la feina per a, com a divertiment, no? Vaig fer un després vaig fer un llibre de textes curtes d'humor, que es deia La vida en xandall.
0: La vida en xandall, sí.
1: He fet un còmic sobre salut. Salut urbana en la ciutat de Barcelona, que es diu Redibuixar Barcelona,
0: vale.
1: Que l'ha publicat l'Institut de Salut Global de Barcelona. I els dos poemaris.
0: I estos dos poemaris.
1: I ja tramant quina serà la següent cosa.
0: Ja estàs ja mirant què serà. Perquè a Barcelona que has d'estar vivint, has d'estar prou anys, o?
1: Barcelona, entre unes coses i altres, al voltant de 20 anys.
0: 20, sí, no?
1: Sí, que tenim una Paco ja.
0: Sí, és de majors. Mira, algo bo va tindre la pandèmia, que tant Frank com tu vau tornar així al coll. Mira,
1: sí,
0: per alguna
1: veritat,
0: part
1: sí
0: vau tornar a viure.
1: Jo feia temps que me'n volia tornar, no es podia. I la pandèmia va obrir aquella porta.
0: Dir, ara segur. Sí. Molt bé, doncs esta presentació del llibre, ara ja anem a lo que és l'acte, el 24 de maig, a partir de les 18 hores, però no serà sols la presentació del llibre, en tu i en Mario. Què passa després? A veure si com saps del que ha parlat.
1: Home, després tenim la sort...
0: L'acte fort.
1: Nosaltres en realitat som els teloners. El concert del meu gran amic Nacho Ruiz, Ruiz de la Torre.
0: Sí.
1: Clar, ell és d'Alcoi, però fa molts anys que viu a Castelló.
0: Sí,
1: i a Alcoi el podem veure molt poc. Va treure un disc que el va presentar a final de 2024 en el IBAM.
0: Sí, en el IBAM que d'Alcoi, me'n recordo.
1: No van quedar entrades, estava ple a reventar. Va haver molta gent que es va quedar en les ganes de poder veure aquell concert i en les ganes va quedar perquè no ha tornat a tocar.
0: Sí, sí.
1: I ara torna a tocar en l'escenari, que, bueno, sabem que és un lloc que no cap molta gent,
0: no és massiu, però bueno. I serà just després, no? Vosaltres estareu al voltant d'una horeta aproximadament parlant.
1: De fet, com som molt amics, la presentació del llibre la fa ell.
0: Ah, mira, que guai.
1: Sí.
0: Ah,
1: i després passem al concert. Vale. I després, bueno, jo també faré un cameig en el seu concert.
0: Precisament, compta'm això, a veure, perquè, i a més també tenim l'opció de poder escoltar. Què és el que canta Nacho que tu li has fet la lletra? Compta'm.
1: Sí. Això ve de quan va fer el concert de presentació del disc en l'Ivam Cada, que per cert, no sé si m'ho negarà, però vull dir que probablement estrenarà una cançó este diumenge, una cançó que és xulíssima, que m'ha encantat. La vaig veure en un concert que va fer en Castelló i després no me la llevava del cap. Molt xula, si aneu al concert, ja veureu.
0: Ja fa,
1: I això, quan va fer el concert de l'Ivam Cada, em va dir, va, a veure si escrius alguna cosa i ho estrenem així en el coll. I bueno, vam escriure un tema que tenia dos parts. Primer era un poema i després una cançó.
0: Vale.
1: I es diu Mariners de muntanya.
0: Mariners de muntanya, que som els alcoians.
1: Al nostre Alcoi.
0: Vale, sí. Mariners de muntanya. Ai, dis-me el per què, que m'ho has comentat antes i m'ha encantat. Perquè d'aquí la frase, eixa originària.
1: Bueno, ella no ho sap.
0: Ara si ho escolta, ho sabrà.
1: No he tingut ocasió de dir-li-ho mai. Espere que escolti això. Això ve de, la idea és d'una frase que em va dir una volta a Pili Llorenç de la llibreria Llorenç.
0: Que bona, Pili. Vale.
1: Jo vaig estar vivint en Mallorca i una volta parlant de la síndrome de la insularitat que diuen els mallorquins, que sabeu que ells tenen necessitat de viatjar, no?, perquè viuen en una illa.
0: Claro,
1: i em va dir, no, els alcoians també ho patim, això. I jo, com?
0: Sí.
1: Diu, clar, perquè nosaltres no tenim mar, però som com una illa envoltada de muntanyes.
0: Ostres, la veritat. En vez de aigua tenim muntanyes.
1: I per això som un poble tan emprenedor i tan viatger.
0: Mira,
1: clar, allò se'm va quedar a mi, això fa molts anys d'esta conversa, però jo ho tenia allà en el cervell i quan va vindre l'ocasió d'escriure la cançó esta, em va vindre al cap.
0: Estupendo. Mos queden un parell de minutets, què fa? Va, aprofitem, no? Ja que som col·legues i tinc ahí un poc d'enxufe en l'autor. Fem dona'm un xicotiu tas del llibre, un xicot de poema i després dona'm un poquiu d'eixa cançó, també.
1: Vinga, va, mos dona temps.
0: Va, que sí, que encara tenim temps.
1: Fem un ràpid.
0: Uno d'eixos poemes, a veure, eixa recopilació. Què n'hi haurà, quants poemes aproximats?
1: No, el llibre té 33.
0: 33 poemes. Vale. Sí, sí. Diga 33. Vale. Vinga. Perfecte, a veure.
1: Faig un que es diu Jo te sueño de barro.
0: Jo te sueño de barro.
1: Sí. Ostres, vale. I diu així. Mientras dormías, te he soñado de barro. Pensé que era yo el que te hacía con mis manos. Durante toda la noche he construido puentes para cruzar de mi soledad a la tuya.

0: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al Coll no anem a parlar d'un conte, no anem a parlar d'una publicació, no anem a parlar d'un conte a contes, d'un espectacle, anem a parlar de tot això, perquè la veritat és que la persona que tenim així en els estudis de Ràdio al Coll és prolífica, polifacètica i dona gust sempre poder parlar en ella. Pues parlé, por suposat, de Jordi Raúl Verdú. Jordi, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut una vegada més així a Ràdio al Coll.
1: Gràcies, Paco, gràcies. Però,
0: amore, és que estàs ocupat. Què has passat? Amore, fem un poquet d'ordre cronològic. Ara fa no res, on has estat? Amore, conta'm-nos un poc i comencem així de forma cronològica.
1: Anem a veure, si remontem, no sé, esta setmana passada mateixa, el dimarts, crec que va ser exactament, amb el Col·legi Les Esclaves, vaig estar al Parc del Viaducte fent una animació lectora sobre el conte La muntanya sanadora. Això va ser a principis de la setmana passada. Després, el dimecres, el cendemà precisament, també es va presentar al Centre Ovidi Montllor el llibre Cocentaina, un poble de Déu.
0: Vale, si us recordeu, vam estar parlant tu i jo, que vam estar allà en la ràdio comentant allà dos cosetes del llibre.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Després, a veure que... Sí, a Castalla, el divendres, es va fer l'actuació a l'auditori del llibre musicat La muntanya sanadora.
0: Vale, que deixa parlarem ara després.
1: Sí, molt sí, bé, sí, molt això bé. Va ser divendres. I ara, si tornem a esta setmana ja, que he d'anar de fer memòria, el dilluns i el dimarts vaig estar a Altea fent de contacontes, vaig participar en el festival de narració oral d'Altea, en contes, que es diu, que ja porta uns quants anys de rodatge, que ho porta Blai Senabre, que és un contacontes professional, i va comptar amb mi un any més, conforme va fer l'any passat, i vaig estar contant contes a tres dels col·legis d'Altea, el Col·legi de les Rotes, Garganes i el Blanquinal. I vaig contar contes a xiquets des de 5 anys a 6è, que bé, l'horari estava un poc així a canviar, o els llocs, com havien previst, per qüestions de la vaga del professorat i demés, però al final es va poder fer l'activitat, tot i que amb menys públic del que estava previst en un principi. I això va ser dilluns i dimarts. I ara ja tinc en ment un esdeveniment que per a mi és
0: important.
1: És molt important perquè es fa en el meu poble.
0: Exacte.
1: I perquè es tracta de musicar un conte, com he contat, que el que van va fer a l'Auditori de Castalla divendres és un conte musicat sobre el llibre La muntanya sanadora, i en col·laboració, participació i la idea també inicial de fer-ho així de l'Escola de Música Crescendo, on participaran 35 músics.
0: Ostres.
1: I hi ha un musicograma, que és una adaptació que es fa perquè els xiquets puguen participar en companyia de la música en directe, fent que fan ells, fan sons amb el seu cos, no? I d'això s'ha encarregat qui ha dirigit el tot este cotarro, perquè clar, estem parlant de 120 xiquets, que es diu Pronte, i 120 xiquets que a més són de diferents escoles, que són del Romeral, de Sant Vicent, de Miguel Hernández i de les Carmelites. Belén Ibáñez és la coordinadora, és la mestra de música del Romeral, és la cap de departament de guitarra. A partir de la partitura original que ha fet la directora de la banda i compositora de la música, Débora Nadal.
0: Vale, perfecte. Belén Ibáñez i Débora Nadal són les dues. Sí. Han estat ahí en tu
1: al peu del canó, i la música, l'escola de música Crescendo.
0: D'acord, molt bé. Això estem parlant de dijous a partir de les 19:30 al Teatre Calderón.
1: Vale, correcte.
0: Perfecte.
1: I això em fa molta il·lusió perquè l'any passat ja es va fer i vaig tindre molt boníssim record. L'any passat es va fer igualment al Calderón i a Castalla, i es va fer sobre el llibre L'amic dels voltors, i la veritat és que enguany hem volgut, diguem, repetir l'experiència amb un conte nou, La muntanya sanadora.
0: D'acord, està clar. Per cert, Raül, estàvem comentant La muntanya sanadora, però ara jo no sé que m'has parlat d'ell, però ara anem a recordar als oients l'argument d'aquest conte.
1: La muntanya sanadora és la Font Roja i Mariola, entre les dues muntanyes n'he fet una, i és una muntanya rica en plantes medicinals, i la protagonista, Laura, és una xiqueta que, bueno, no vaig a fer l'espoiler este, però sí que vaig avançar un poquet.
0: Un poquet.
1: Té a sa mare molt malalta, son pare ja va faltar, i clar, ella no vol que sa mare es moriga, no? I per això decideix, amb tota la seva valentia que té, no? Visitar la muntanya sanadora. Dic valentia perquè la muntanya sanadora està custodiada per tres espantacriatures. I precisament custodien la serra perquè no vagi ningú allí a furtar les plantes medicinals que hi ha, que és un bé molt preciat. Però ella, per sa mare, farà el que faça falta, es posarà la seva vida per anar a replegar certes plantes, certes, no em facis dir quines són,
0: no, això ja té un canal.
1: Que vale. Tenim les nostres muntanyes, la nostra muntanya sanadora, claro. Per a curar a sa mare, no? I gràcies a una manana que viu en el mas de Tetuán, o el mas del Serrallo, que és el que apareix en este llibre, que és el que diu, conforme diuen els iberuts, al mas nostre de Tetuán, és ahí on hi ha este personatge, també és un personatge important, la manana, i gràcies a ella podrà aconseguir el seu somni.
0: Ahí es queden, molt bé, pues era important també parlar de l'argument de l'obra. Vale, ja coneixem l'argument, però també és important, ens has comentat que hi haurà unes projeccions d'imatges, de les imatges del conte. Això també hi ha que destacar-ho.
1: Sí, sobretot cal destacar a la il·lustradora, Esperanza Martínez, que és una il·lustradora que m'ha il·lustrat diversos llibres i que li tinc una gran estima i admiració, perquè la veritat és que fa unes il·lustracions espectaculars, i així s'ha lluït una volta més. En la portada, sobretot, que apareix ahir la cava en un dels espantacriatures, apareix ahir el cim del Mont Cabrer, apareix la protagonista, o sigui, ha fet ahir una barreja molt, molt encertada i molt bonica, i l'interior igual, dibuixant certes plantes, i a les espantacriatures, en fi, espectacular, de veritat, ha fet una obra, xapó.
0: I aquestes són les imatges que es projectaran?
1: Aquestes són les imatges, s'ha fet una tria d'aquestes imatges, de les més característiques, i estaran en consonància amb el text.
0: Pues tenim moltes ganes ja de que arribi. Bueno, s'ha saltat una coseta, perquè vas estar en Altea, però també en Altea la Vella.
1: Bé, no, Altea la Vella és una cosa que he de fer encara.
0: Ostres, és que això és dilluns, clar.
1: Encara no ho he fet, sí, ho està comentant-ho vale, abans de...
0: Té raó. Has d'estar com a contacontes,
1: sí.
0: Però ara te vindràs la setmana que ve. Vale,
1: sí, Altea la Vella, que t'he comentat abans a micro tancat, serà el dilluns, este dilluns dia 26, i és una animació lectora que entra dins del programa d'autors a les aules sobre el llibre L'últim llop de la Serrella. Vale. Que a mi em fa molta gràcia que des d'una població relativament llunyana, no? Sí. com és Altea la Vella, que des d'ahir, pues, això, pensen en un llibre meu i un llibre d'ací.

0: de les nostres rodalies, relacionat amb la Serra Serrella, i que parla dels llops, uns llops que hem tingut així tota la vida i que no, i que ara ja no tenim, no? I que hi ha molta toponímia d'ells, i això, es farà una animació lectora, és a dir, parlaré sobre anècdotes, curiositats i aspectes que un lector no pot saber mai si no ho diu el propi autor
1: de com sí. Es va fer este llibre. Això estem parlant del dilluns 26, però abans d'aquest dilluns 26 també tens cosetes vistes, bueno, a la sala de coratge, això és fantàstic.
0: Sí, això és una activitat,
1: digues, parla.
0: Per a mi és un repte, perquè clar, l'associació de familiars i afectats amb dany cerebral adquirit, la DCA, que es diu, d'ací d'Alcoi i Comarques, va cridar a través de Rafa Hernández,
1: el president Rafa Hernández, sí.
0: que és una màquina, és una formigueta que no para, és increïble, que som amics d'escola, que dic jo, des de ben xicotets, i em va cridar per veure si podia fer una activitat amb ells al paratge de la Font Roja, no? Jo vaig dir, com no, encantadíssim.
1: Enseguida.
0: Però clar, amb la dificultat que tinc jo en este cas, no? De que és un espai molt reduït on s'han de moure, perquè hi ha molta gent que té molt la mobilitat reduïda.
1: Vale, sí, té raó.
0: I per això, pues això és una animació lectora que no he fet en aquest sentit mai, no? Perquè normalment m'emporto a grups escolars o a grups d'adults i ens endinsem dins del bosc i caminem per pistes, per caminets, però en fi, és un repte que és molt bonic. Serà molt bonic, això
1: segur.
0: Desitge.
1: Dissabte 23, ahir a la Font Roja, amb Coratge,
0: sí,
1: estarà també
0: sí,
1: Jordi,
0: 10 del matí.
1: Sí. Jordi Raül Verdú, fent-los aquesta guia tan xula a les persones que estan en l'associació. I a veure, hi ha això un poquet en quant a activitats, jo crec que ahir sí que no se'ns ha escapat ninguna, però ja vam parlar del llibre de Cocentaina, però no és l'únic llibre de Cocentaina i no és l'única publicació que tens, o ja recentment publicada o publicada a la vista. Contamos, a veure, ara anem a centrar-se de llibres, contamos.
0: Sí, però diguem, jo crec que el primer llibre que eixirà serà un llibre que presentaré a la Fira de Cocentaina, que últimament en els últims anys, com es faig un llibre a ells que me'l demanen, enguany he triat un llibre que jo crec que molt especial, o sobretot la temàtica és molt especial, perquè parla sobre el mercat de Cocentaina, que és un mercat molt antic, més antic que la fira, més antic que el propi palau, més antic que els castells, o sigui, és una meravella pensar que encara avui en dia tots els dijous encara es fa el mercat, i aquest mercat es fa ni més ni menys que des de l'any 1261. I a mi aquesta data em va seduir, no? quan vaig saber això, vas dir, jo pensé que el mercat se li deu un llibre, bueno, això va ser el que vaig pensar inicialment, després va dir, jo no sé què de contar sobre el mercat, perquè això és l'altre, tampoc he trobat massa informació al respecte, no? Però la veritat és que m'ho he passat molt bé i he contat amb mercolins, gent que he conegut, gent fantàstica que m'ha contat la seva experiència, gent més jove, en una manera nova, diferent, innovadora de cultivar, en altres que han sigut mercolins i que ara ja estan jubilats i que m'han contat des de que eren xicotets i anaven amb els seus pares a l'horta i després a vendre als mercats, i en fi, tot això basant-me en eixa realitat, sempre procuro fer unes històries que siguin un poc versemblants, no?
1: Sí,
0: que semblen que si, això serà veritat, això serà fantasia, barrejant un poc això en realitat.
1: Jugues un poquet a partir dels documents o dels testimonis de persones, doncs tu a partir d'ahir ja elabores el teu text.
0: I aquest seria el llibre que es dirà Dijous, dia de mercat.
1: Que guai, es presentaria en la fira.
0: Entrar a la fira, pues, no
1: novembre,
0: sé si serà pues això, final d'octubre, primer novembre, dia 1 de novembre, no sé, això depèn un poc de la programació que tinguen
1: ells. És que un poc el que és la fira realment és un mercat, o sea, és tots acudixen a vendre, no?
0: Entonces, sí, no? A vendre i a comprar.
1: Claro. Sí, prèviament ja el que és la fira ja estava ese mercat de Cocentaina, en el Pla de la Font, tota la zona eixa seria, no? El costat del Palau.
0: Sí.
1: Vale, pues moltes correcte. Ganes, moltes ganes ja d'escoltar, de poder tindre les mans ixe llibre, després del de Cocentaina, una localitat de Déu, que ixa també vam estar parlant d'ella. I a veure, però no, a veure, perquè així esta obra jo també recordo que m'havies parlat d'ella, que tenies el projecte, se n'anem de Cocentaina a Benimassot.
0: Sí, el projecte està fet, està enviat a l'editorial i ara és qüestió que l'editorial trobi el buidet, que em va sí. dir que possiblement podria ser també per a la fira de Cocentaina, que és un molt bon aparador,
1: claro.
0: I serà un llibre, pues això, un poc diferent a tot el que ha fet jo fins ara, de contes, literatura infantil i juvenil o de rondalles. Això serà una crònica negra de... Ostres. De Benimassot, no? De fets que han succeït en el passat i que sí. jo a través d'entrevistes que ha fet a veïns del poble i que per supost des de dit temps a demanar l'autorització que semblava poder publicar això, no? Perquè hi ha històries molt, molt, molt potents, molt fortes.
1: Sí, correctes, ahí, me cachi la mano. Benimassot, pues pareix que no, però sí. Vale, pues ese llibre
0: jo
1: també...
0: Jo ja havia fet de Benimassot, el robatori de Benimassot.
1: Sí, això sí que el recordava.
0: El robatori,
1: robatori, sí.
0: Més nomenat, més famós que tenim del nostre contornar.
1: Sí. Però a part va seguir investigant, no? I vas trobar eixa crònica.
0: Sí, sí, inclús connexions en este robatori, en personatges relacionats i apareix de fet el robatori d'una forma reduïda i tal, també com una de les històries que apareixen al llibre.
1: En eixa crònica negra. Vale. Vale, i ens quedaria bueno, este també és molt xulo, la màgia dels Reis d'Orient. Així ja se'n venim al coll. A veure, conta'm.
0: Sí, és un llibre... Un llibre que parla del Nadal. El Nadal sempre és una època molt especial sobretot per a la xicalla, no? Per a les xiquetes i els xiquets. És el, i igual com vaig fent el seu dia, la nit més màgica de tot l'any, no? Perquè és així, les xiquetes i els xiquets. És el, i igual com vaig fent el seu dia, la nit més màgica de tot l'any, no? Perquè és així.
1: Sí, que ja t'havies ocupat de temàtica del Nadal al Collà,
0: sí,
1: però així...
0: Jo un altre, els Reis d'Orient, jo tinc aquests tres llibres de la temàtica Nadal, però per mi que faltaven alguns elements dels quals parlar en el llibre este nou, i és el que intenta fer, no?
1: Vale.
0: I apareix el Tirisiti, per suposat, pues no podia ser d'una altra forma, i en fi, el llibre es diu La màgia dels Reis d'Orient.
1: Ostres, vale.
0: Això ja té fins i tot data de presentació de mes, que es farà el mes de desembre, el dia 16 de desembre, la Fundació Mutua Levante, i en fi, això són els projectes que en un principi estan pràcticament
1: assessorats,
0: no? Que estan, en principi sí que s'han de sí que han d'eixir a la llum. Hi ha altres coses pel mig que són més improbables, però que estan treballant.
1: Com estan aquests llibres en dansa? A veure, que bonico, llibres en dansa.
0: Llibres en dansa estan... Estan bullint
1: a foc lent,
0: sí. I bé, són històries de rondalles, són llibres de rondalles, un recull nou que estic preparant, i alguna rondalla solta també, un monogràfic. I bé, això són projectes, n'hi ha altres també, però en fi, pense que els escriptors sempre tenim l'ordinador, moltes carpetes ahí en projectes, en idees, i que clar, no...
1: Ja, que és estable, però bueno, encara es podria trobar alguna entradeta solta eixa adaptació, no?, del teu llibre, eixa conte musical, no?, que és un dels projectes que més il·lusió el fa. Ben,
0: sí, la muntanya sanadora.
1: La muntanya sanadora.
0: Sí, perquè saps que, entre altres coses, lo bonic que és per a mi és veure tanta gent treballant conjuntament. Sí, és a dir, tens una directora que ha fet la composició, la música, tot, després tens una altra mestra que s'encarrega de la percussió, primer Débora, després ara Belén, després tens ahí, per suposar, tens tota una escola de música, amb 35 músics, tens una projecció d'imatges del conte seleccionades que van projectant-se al mateix temps que va recitant jo eixe conte, tens uns efectes de música i després tens 120 xiquets allí que dir, això per mi és lo bonic, no? Com a sí. mestre, el veure tota aquesta coordinació de tanta gent treballant en lo mateix, en este cas en musicar un conte.
1: Molt bé, molt bé. Pues sí que ja l'èxit que va tindre aquesta primera edició i segur que la superem en la segona. Pues res,
0: esperem que
1: segur
0: sí,
1: que sí. Molt bé, Jordi, pues res, ha sigut un plaer, com sempre, el poder repassar totes aquestes activitats tan interessants. A més, ara que estem, no?, un poquet en l'educació pública en valencià, a més, en aquest educador que eres tu i en la llengua nostra dels nostres

0: van passats ahí sempre posant-la en solfa i posant-la en
1: valor, valor que és el que fa falta,
0: i més en estos temps.
1: Sí.
0: Molt bé, pues res, ha sigut un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, gràcies Paco, gràcies a Ràdio Alcoi.
2: Este dijous a la 1:30 en Amagatalls de la Festa i des del Salón Monte Carlo contarem amb don Jesús Fuente, vicari de Sant Jordi, en la de Francisco García, president de l'Associació de Sant Jordi, i la de Paco Amaya, organista.

0: I comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Recentment hem celebrat el Dia d'Europa i amb motiu d'aquesta efemèride hem convocat als nostres representants en l'Ajuntament en aquesta tertúlia per a parlar dels fons europeus que ha rebut la ciutat. Demanem un balanç sobre aquestes ajudes que han vingut des d'Europa. I contem avui en aquesta taula amb Lorena Zamorano, regidora del Partit Socialista. Què tal, Lorena? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Tenim també a Elisa Guillem, regidora de Compromís. Elisa.
2: Hola, bon dia.
0: Amàlia Payà, regidora del Partit Popular.
3: Hola, buenas.
0: Maite Pedro, regidora de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I Sergi Rodríguez, regidor i portaveu de Guanyar.
5: Hola, Sergi. Bon dia.
0: Bueno, doncs, fetes les presentacions, anem amb el tema que vos havíem plantejat, aquestes ajudes que han arribat d'Europa. Si voleu, comencem amb Lorena, que fa ja una miqueta de balanç dels fons que ens han arribat i un poc com s'ha fet aquesta distribució. Lorena.
1: Bé, han sigut moltes línies d'actuació. Jo crec que han tocat urbanisme, medi ambient, transformació digital. Hem tingut, jo crec que una ajuda molt notable, 23 milions, a banda de lo que ha tingut que aportar l'Ajuntament, que sempre n'hi ha un percentatge d'aportació, però són 23 milions que han ajudat a fer projectes, jo crec que molt centrals per a aquesta ciutat i que feia molta falta. Parle, per exemple, dels accessos a la ciutat, de l'accés oest des de Banyeres o l'accés que recentment ha acabat, l'accés sud. Parle també de Rodes, que està vèncer que bueno, a part de posar en valor un indret que era patrimoni històric de la ciutat i que bueno, ell n'hi havia molta història que contar i que recuperar, pues està sent ja també un polo d'innovació i d'atracció de nous talents i volem que continuï sent, i hem recuperat un espai per a la ciutat, per a la societat també. A banda de tot el que estem comentant, la urbanització de molts carrers del centre històric que també s'han pogut fer mitjançant aquestes ajudes, accessibilitat com l'ascensor que en breu estarà en funcionament en Cervantes per a poder accedir al Cauge i tenim una zona d'esparciment, no? Una zona per gaudir de la ciutat que moltes voltes per problemes d'accessibilitat pues no està fent-se l'ús que deuria i tot això facilitarà també i se ús. Jo crec que era necessari i nosaltres així no ho hem entès, tindré financiació externa perquè en els fons municipals no haguerem pogut acometre totes aquestes inversions al llarg dels anys. Crec que fan falta, crec que han sigut aportacions molt bones per a la ciutat, a més aportacions com la subvenció de barris, que jo sé que ara les meves companyes de Vox i del PP en diran el contrari, però barris ha estat una subvenció, jo crec que molt profitosa per renovar aquestes infraestructures de barris, aquests edificis que patien, jo crec que d'una necessitat molt, molt acuciant. Parle de Sagrat Cor, que estan fent-se les obres, i malauradament en el tema de la Font Dolça ha quedat desert per tres voltes la licitació. Ara tornarem a traure-la perquè estem peleant per a que s'amplie el plaç d'execució de la subvenció i de justificació, i anem per bon camí, també tinc que dir, i també serà una realitat a final d'any. Per tant, jo crec que jo no puc fer més que un balanç positiu de tot el que s'ha fet i de tot el que hem aconseguit fer gràcies a aquests fons.
0: Parlava Lorena de que estan lluitant perquè s'ampliï el plaç, perquè n'hi ha un plaç determinat per a poder executar aquests fons, no?
1: Sí, tots els fons que venen de la línia Next Generation acabaven, o sigui, tenien que estar justificats en juny, però no sols al COI, sinó que
0: és general.
1: És general, hem patit danes, hem patit moltes coses que ens han impedit o han retardat a tots els municipis, sobretot així en el País Valencià, el poder enllestir en temps i forma totes aquestes obres, no? per problemes de desabasteciment, de recursos i tal. I estan valorant des del Ministeri, des d'altres instàncies, l'ampliar-nos aquest plaç per anar ultimant tot el que tenim en marxa.
0: Molt bé. Elisa.
2: Bueno, jo recordaré el que estava comentant ara Lorena, i sobretot també el que m'agradaria dir és que, o sea, Són coses que són superpositives de cara a la ciutat. Estem tocant tots els pals. Estem dient que va des de la capacitació digital a fotovoltaiques, als barris, a l'agenda urbana, a les millores en quant a això, com es diu, a habitatge, a tecnologia. Han arrear-nos a nosaltres, no? A als polítics, el que no tenim en compte és precisament, no, el treball que hi ha darrere. I un poc el que es va dient ara mateix a Lorena, no? Perquè és veritat que en totes les obres, sobretot aquelles que tenen darrere unes subvencions, sempre, en el 90%, totes tenen un termini d'execució. El govern, el que portem de legislatura, la veritat és que per almenys des que jo estic, hem complit sempre amb tots els terminis. Sí que és cert que, per exemple, han hagut, estan havent ara mateix algunes obres que sí que s'han vist afectades, però que això també administrativament, també n'hi ha les maneres, no, els recursos per a poder demanar, un termini extra de 2-3 mesos, perquè sobretot en les obres que estan en el carrer, evidentment, pues ara mateix ha plogut molt, hem tingut un hivern molt molt plujós i hi ha coses que no han pogut ser executades. Per tant, jo estic molt contenta perquè estem parlant de molts diners per al COI. Pensem que ja no només és que hem parlat ara dels 23 milions que estava comentant ara mateixa Lorena també. Per exemple, EDUCI des del 2017 són 20 milions en inversió total. 10 que eren dels fons FEDER. Això va suposar al COI la part urbana, mobilitat, rehabilitació energètica, digitalització, patrimoni industrial. D'això, el 84% ja està executat. Tenim aquest parc tecnològic de Rodes que en el seu dia ja era aquest buc insígnia que tenia compromís, perquè estem absolutament convençuts de que serà un centre tecnològic importantíssim de cara a la ciutat. Tot això no s'agrada, i no sols la recuperació de l'espai, sinó que siga un espai que també genere treball. Per tant, tot això no s'haguera pogut aconseguir si no fora gràcies a aquestes ajudes europees, que també ja que dir-ho tot, vull dir, exactament igual que les que venen de Generalitat, no, que venen també dels nostres impostos, que tenim tot el dret del món, evidentment, a que vinguin perquè hem pagat impostos. Faltaria més, clar, però que vagi per davant, que sense ells, els recursos de l'Ajuntament no en serien prou. La Font d'Orsa també, què dir, no? O sigui, tot això està venint gràcies precisament a aquests fons europeus. Per tant, posar en valor el treball de les persones que estan fent possibilitant que aquestes coses arriben al COI, i sobretot el tindre en compte que estem tocant habitatge, estem tocant Agenda 2030 en quant a energia sostenible, a mobilitat sostenible també, i jo crec que totes aquestes coses són pals que al final són importantíssims i que toquen el dia a dia de ciutadans.
0: Amalia.
3: Sí, a ver, yo creo que todos los alcoyanos estamos de acuerdo en una cosa: los fondos europeos han sido una oportunidad histórica para transformar Alcoy. Ha sido una oportunidad para modernizar barrios, modernizar infraestructuras y preparar la ciudad para el futuro. Aquí el problema no es haber recibido los fondos, el problema es cómo los ha gestionado el gobierno socialista de Toni Francés y estos últimos años junto a Compromís. Porque después de tantos millones anunciados de fondos europeos, de EDUCI, de fondos europeos Next Generation, nos surge una pregunta: ¿los alcoyanos ven realmente que la ciudad está mejor preparada y está transformada?

0: bé, però jo penso que en vivenda, en cultura, en moltes més coses que farien falta, sobretot prioritzar més que en altres coses que han sigut un poquet més secundàries.
1: Molt bé. Vos hem escoltat a tots en esta primera intervenció. Anem a fer una pausa i continuem.
2: Los sábados 23 y 30 de mayo tienes a tu disposición la tercera ruta de la tapa, organizada por la Asociación de Vecinos Ensanche. Tapas especiales que son elaboradas por los siguientes establecimientos: Hotel Reconquista, Restaurante Meraki, Alameda Bistró, Restaurante Monte Carlo, Bar de Paco, Bar No Pavoni y Bar El Patio. Participa votando la mejor tapa y entrarás en el sorteo de una comida o cena para dos en el establecimiento que resulte ganador. Colabora Ayuntamiento de Alcoy.
1: En aquesta tertúlia amb els polítics estem parlant dels fons europeus que han arribat a la ciutat, les inversions que han arribat des d'Europa, i tenim a aquesta taula Lorena Zamorano, Elisa Guillem, Amàlia Payà, Maite Pedro i Sergi Rodríguez. Bueno, arriba el torn de les rèpliques, de contestar allò que s'ha fet en esta primera intervenció. S'han fet algunes al·lusions i imagine que algun aclariment es voldrà fer, no?
3: Sí, comencé jo com a
1: Lorena, sí.
3: Comencé jo a Travolta. Bueno, jo estant d'acord en algunes de les afirmacions que s'han fet així, crida l'atenció que la companya del Partit Popular ens critique per la gestió que s'ha fet d'eixes ajudes, quan el COI, i està constatat, i així és, en el plano nacional, és de les ciutats que més índex d'execució hem alcançat en el panorama nacional. Vull dir, i això se'ns ha reconegut. Per tant, la gestió d'aquestes ajudes, vostè podrà dir que la gent té aquesta sensació, però les dades diuen que nosaltres hem gestionat molt bé aquestes ajudes, perquè el percentatge d'execució, a pesar de tot, a pesar de les guerres, a pesar de la pujada del combustible, a pesar de la dana, a pesar de tot, hem segut de les ciutats que punteres en qüestió d'execució. I comentava també la companya que en el tema este de la gestió de les ajudes, i que anem a perdre ajudes i que les empreses se'n van perquè nosaltres no som capaços de gestionar correctament, jo li demanaria que pegara una miradeta al govern valencià, perquè estem a punt de perdre que l'empresa que està executant les obres de l'Institut Andreu Sempere pues porten sense cobrar, crec que un any, 1.600.000 de tota l'obra executada, i la Generalitat no es paga les certificacions, igual.
4: ¿Tú sabes cuánto tarda el ayuntamiento en certificar?
3: En certificar,
4: sí, pero te estoy preguntando a ti.
3: Pero el ayuntamiento...
4: ¿Tú sabes cuándo se tarda en certificar una factura?
3: ¿Puc acabar jo?
4: Se tardan 3 meses.
3: ¿Puc acabar jo?
1: Sí.
3: A l'Ajuntament d'Alcoi...
1: De tota
3: no
1: manera, Lorena, això és un tema del pla edificat.
3: Sí, sí, claro. Però bueno, estem en una tertúlia i ella... I jo en defenc perquè així no podem lluir de gestió, sobretot alguns. Perquè alguns, per culpa de la gestió que està fent-se, Alcoi està rebent menys subvencions que mai per part de les institucions provincials i autonòmiques, i el que tenim en marxa igual ho perdem. I perdem, i és una infraestructura hipernecessària per a la ciutat, com és un institut que està ara actualment en precari. I això és per falta de gestió. Igual que és per falta de gestió el teatre principal, igual que és per falta de gestió
4: que
3: hem tingut...
4: Que el teatre principal està des de 2019 parado.
3: Puc parlar, recalde, el teatre principal, igual que és per falta de gestió que hem tingut...
4: Que el teatre principal està des de 2019 parado.
3: Puc parlar, fàbrica de Soler, i nosaltres teníem una línia de subvenció per musealitzar-la i ser un centre d'interpretació de la indústria valenciana... Tampoco Juan Feria.
4: Por ejemplo, el plan más cerca, el Ayuntamiento de Alcoy no se lo ha pedido a la Diputación. Entonces, difícilmente la Diputación les podrá dar la subvención. Por otro lado, el tema del Andreu Sempere. Tienen retrasos.
1: No es lo
4: sí, bien, pero voy a contestarle a esto. Vale. En el tema de la, y voy a ser breve, en el tema del Andreu Sempere, yo dudo que lleven año y medio, que deben facturas de año y medio.
3: Un millón y medio,
4: pues serán los que serán. Pero cuando el constructor emite la factura, se certifica desde el ayuntamiento. ¿Sabes en cuánto tarda de salir esa factura del ayuntamiento hacia la Generalitat para que lo cobre el constructor? 3 meses. Están tardando 3 meses. Pues déjale por lo menos 3 meses. meses también a la consellería para que compruebe que todo es correcto, ¿no? Bueno, eso por eso